0: teva i no s'hi farem dinar aquests nens. I la teva mare diu, aquests nens? Mare de Déu, dic, ui, marxem, marxem. I llavors ens fotem a la piscina.
1: C'est bien de chez nous, tout de suite, Cathy de Hoy Gauloise.